0: Ahir va ser Stray Womani, però és One Man E. Woman I.
1: Woman
0: I. Woman I. Pretty Woman I.
1: Seria John Corey Oates.
2: Hoy me llamo John.
1: John Corey Oates.
0: John Corey Oates.